0: caixa vagagonada, per a punxa faig amor.
1: Xacabum!
0: M'assai com és, pensant a te.